0: Car, tout de suite, hein, faisait une place à l'actualité du moment.
1: David Groclod publicò un ensaggio poderoso sulla diversità. Il giornalista Biarnese pausò una guide critique e rigorosa sull'uniformizzazione linguistica e difende la diversità come un gioco democratico e ecologico maggio. Joan Thomas. David Groclod publicò La diversité pour survivre au réchauffement climatique et au refroidissement culturel, un libro che tutto homme, occitanista, anti-occitanista, ecologista, democrato, de tutto burro, ha de leggi. Un libro de tesi tutto spla argumentados e illustrados de exemples des milius. Un libro pla escrit, clar, una parola su su linguistico, e spas la di un universitari mas di un nome che sapso che dits e cusa dire. L'autu es giornalista e ha trabagliato to sabido sulla questio linguistico de mes pla d'autros tematicos. Dins aquel ensaig de 37 capítols, David Groclod, amb biais, pausa les qüestions de la diversitat de les llengües i respon a les qüestions matxes que totes haven augit pausar pels que pensen uniformitat i unicitat. Porta un agall crític sul biais de considerar les llengües en França o dins els països que respecten pas mai la diversitat cultural o que la diversitat dels biotopes. Estava analitzat amb una plagranda finesa el xoc francès per escafar i remandar les escobillos les llengues autres que la del rei. S'estava estudiados les qüestions del bilingüisme, dels traumatismes impausats per la negació de la segregació lingüística. Un bilanç sur la diversitat lingüística pla muntat que manco pas de mettre en parallèle la diversitat lingüística e la diversitat biològica. L'autor se contenta pas d'analitzar la situació linguística en França, mas la met caro a caro amb d'autres situacions, especialment en Amèrica Latina, so que dubris los horizons de recerca. Una grande riquesa d'informacions e de donados bibliográficos. De responsos a